0: I anés aquí, pa' i viega mascada, fent parat i cada mascada que et jo intava, no?
1: Com si val posat, des que saot?
0: Saot de molt! Every morning, saot, tia!
1: Si val posat, des...
0: El morning se tarenta com a suqui.
1: A mga guardia, sa pipió, que se laot.
0: Si val, si val.
1: Ara és la que jo té. Ieva!
0: Happy mascara, tibrano pa mascara, spirit sa kipay.
1: Amo na niya.